0: las novitats ter RTR.
1: En l'avenir stel cussel federal esser pli transparents ter il diever del dretg d'urgenza. Ed il cussel nazional vol riduzir ils obstacles per persunas cun impediments. Comodus els temas oz, las nov, miu nome Olivia Christen, bien di.